0: Castellón, 94.8.
1: L'Ajuntament de Castelló et posa fàcil pagar el lloguer. Ets jove de fins a 35 anys, estàs empadronat a Castelló i pagues una renda per una casa o una habitació? Fins al 31 d'agost pots sol·licitar ajudes de fins al 50% perquè arribar a fi de mes siga més senzill. I si el teu habitatge o edifici necessiten una rehabilitació, també estem amb tu. Fins al 31 d'agost demana les subvencions de fins al 100%. Informa't en castelló.es/vivenda, perquè a Castelló aquesta és la legislatura de l'habitatge.
2: Emo Montajes Eléctricos. Servicios eléctricos integrales para todo tipo de industria. Emo Montajes realiza estudios de ahorro energético con la garantía de Ecoexpert, grupo experto en eficiencia energética. Además, son especialistas en automatización para que puedas reducir costes y tiempos de fabricación. Emo Montajes, tu solución eléctrica. Visítanos en emosl.com.
3: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es
0: 94.8. Somos Los 40, la radio de los éxitos. ¿A qué te suena esta canción?